0: Y llega muy oportuna porque ya aprieta el hambre la dietista Antidietas Marina Rivas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, la verdad es que te pongo esta sintonía porque, bueno, porque es la habitual, es con la que te recibimos cada semana. Pero hoy tengo otra musiquita que no sé qué te va a parecer, si nos vas a reñir o nos vas a dar buenos consejos.
1: Ahora,
0: a ver, mira, escucha
1: ahora.
0: Esto. Yo sé que tú muy amiga del azúcar no eres, pero hoy nos traes especial hidratos de carbono.
1: Exacte. No, per això, a més, és un tamasso, eh? Vull dir que aprovadíssima aquesta cançó, clar que sí. Hem d'endolcir una mica la vida.
0: Sí, el azúcar vamos a quitar un poco, ¿no? Bueno, no va de azúcar, va de hidratos, de otro tipo de hidratos la cosa, porque tenemos a la vista pues varias citas. Mañana el tercer concurso de Fideuá Fiestas de Puig d'Enbals a partir de las 11 de la mañana y en Sant Josep la tercera Feria de la Patata Ibicenca. No escapamos de los hidratos este fin de semana.
1: Aquest cap de setmana no escapam dels carbohidrats.
0: Bueno, però esto lo decimos muchas veces, es que no hay que escapar, que se les ha dado muy mala prensa en los últimos años y no es así.
1: Efectivament, de fet...
0: El sugar lo quito ya, ¿eh?
1: Vale, venga. No m'ha entrat matèria. Me'n record que no fa gaire, o potser ja sí que fa gaire, perquè fa gairebé un any que estic aquí amb tu, Víctor, i he perdut una mica la noció dels temps. Però vàrem tenir un capítol dedicat a sa patata que precisament el que vàrem fer és desmuntar una mica tots aquests mites al voltant d'aquest aliment matafam, que li dic jo, que sempre s'ha associat moltíssim a engordir, no?, totes aquestes coses.
0: Bueno, hi ha postguerres, hi ha èpoques de crisi econòmica, era un poc el que hi havia, no?
1: Totalment. I no és veritat. Vull dir, cada aliment té les seves pròpies característiques i particularitats. La patata és un aliment més. És veritat que és una font de carbohidrats, però escolta, de totes les fonts de carbohidrats que hi ha,
0: pues
1: jo
0: la, mejor,
1: la no? considero una de les més interessants per moltes coses que ja vàrem parlar. Com dèiem, tenim la feira de la patata aquest cap de setmana que coincideix també amb la feira de Sant Isidre. Jo recomano moltíssim a la gent, a partir de les 12, que vagin a les xerrades i demostracions, que sempre va bé agafar alguna idea més per cuinar amb patata. No fa falta que mengem només patata bullida. No, superem ja la patata bullida.
0: Hi ha moltes maneres de cocinar la patata. Sí.
1: Exacte. És dir, que jo crec que estarà sempre, això serà molt bona idea, com sempre. I després, per altra banda, tenim també aquest cap de setmana, com comentàvem, dissabte, les festes dels Puig d'Enbals. Visca els Puig d'Enbals, que se noti que soc del poble.
0: Ah, claro, que per a ti és festa del barri.
1: Exacte, les festes del barri. Tenim concurs de fideuà.
0: Bueno...
1: un altre festival, un altre festival de carbohidrat en festival de carbohidrat. Jo me declaro molt fan de sa fideuà. De fet, soc més fan de sa fideuà que dels arrossos.
0: Vas a concursar? Vas a estar llegint fideuà?
1: No podré, però
0: qui
1: vulga guardar algun tàper, exacte, qui vulga guardar algun tàper, per favor, jo després passaré la meva direcció per privat, a qui enviï un WhatsApp i ofereixi un tàper per jo, vale? Ho deixem aquí.
0: Ahí dejamos la petición hecha. Bueno, pues de hidratos va la cosa el fin de semana, pero al margen de las ferias y de los eventos, tú querías que habláramos un poco de carbohidratos, sí o no, cuáles sí, cuáles no. Vamos un poco a eso.
1: Exacte. Venga. Mira, primer, el que ara m'ha deixat claríssim, això de què són els carbohidrats, els coneixem sota diferents noms. Glucis, hidrats de carboni, sacàrids, sucres, fins i tot. Són unes molècules orgàniques composades per carboni, hidrogen, oxigen, bla, bla, bla, bla. I etimològicament molt interessant, venen de la paraula grega glikis, que vol dir dolç.
0: Ah, bueno.
1: M'encanta.
0: Bueno,
1: per tant, pues sí, no anàvem malament encaminats, amb la musiqueta i de més. Què tenen com a objectiu? Quin és l'objectiu principal que tenen els carbohidrats en el nostre organisme? Doncs són la principal font d'energia de les cèl·lules i de tots els teixits que depenen de la glucosa. Per exemple, els glòbuls vermells, la medul·la renal i el sistema nerviós central. És a dir, no és que els carbohidrats siguin necessaris perquè necessita energia. No, és que estan parlant de que no la necessites tu, la necessiten les teues cèl·lules.
0: Però és que és imprescindible, ja no és necessari, imprescindible.
1: Exacte, encara que siga fins i tot a mínimes quantitats, que això ara ho veurem, en parlarem, la funció energètica és clau. A part, també hi ha funció estructural dels glúcids, perquè estan presents també a l'ADN, a l'ATP, que és la moneda d'intercanvi energètic, membranes cel·lulars, teixit estructural, d'acord? I, a part, hi ha altres carbohidrats, que es diuen no assimilables, que alimenten fins i tot les bactèries intestinals. És a dir, no només ens serveixen com a font energètica i com a part de l'estructura del nostre organisme, sinó que, a banda, hi ha un tipus de carbohidrats no assimilables que s'encarreguen d'alimentar en els animalets que viuen dins de nosaltres.
0: Què més se puede pedir?
1: Exacte. Vull dir, per tant, no podem negar-nos davant dels carbohidrats. Principalment hi ha de dos tipus, que són les simples, les carbohidrats simples, que dins hi trobaríem els monosacàrids, els disacàrids, després tenim els polisacàrids, que serien els midons, per exemple, o altres que no tenen midó. I sobretot, hi ha alguns conceptes interessants al voltant dels carbohidrats que hi ha molta gent molt preocupada per aquestes qüestions, tu ho saps, Víctor, perquè engordeixen, que si s'ha diabetis, tots aquests temes, no? Llavors, dos conceptes importants a tenir en compte són síndex glucèmic, que és la capacitat relativa d'un aliment a incrementar els nivells de glucosa en sang, i després tenim una cosa que es diu càrrega glucèmica, que té en compte síndex glucèmic a més de la quantitat de carbohidrats que porten una ració o 100 grams d'aliment dividits entre 100, d'acord? Llavors, és important remarcar, perquè molta gent va dir no, és que això té un índex glucèmic molt alt, bla, bla, bla. Mireu, això són simplement uns conceptes que en altres m'ho serveixen, no? Tenen certa aplicabilitat clínica i en certa vida diària.
0: Professionals, més que el ciutadano de a pie.
1: Però en realitat, el que més hem de valorar, perquè al final aquests conceptes nutricionals, més de gaire científic, no tenen en compte, són com molt aïllats, no? Hi ha que tenir moltes coses en compte quan parlen, per exemple, de carbohidrats. Per exemple, els tipus de processament d'escarbohidrat o els tipus de cocció. Per exemple, una pasta cuinada al dente o una pasta passada de cocció, exacte, ja no tenen el mateix. El processament dels aliments, com dèiem, el punt de maduració de les fruites, recordem que les fruites són carbohidrats, les varietats dels aliments arreu del món, no és el mateix un plàtan de Canàries en determinat punt que una banana que vengui de Sud-amèrica en un altre punt, d'acord? Són coses... Sí, són petites diferències, però escolta, també s'han de tenir en compte. Les particularitats i característiques individuals en els processos digestius. Ni tu ni jo processem els aliments de la mateixa manera. Per tant, certs conceptes al voltant dels carbohidrats és que...
0: Hay que personalizarlo mucho más.
1: Efectivament, d'acord? I després, per altra banda, una qüestió molt important. Ningú ingereix, ningú, a veure, en termes generals, carbohidrats a pal sec. Tu no menges, no. És a dir, els mascles amb molts altres aliments. Per tant, tu no pots parlar únicament de la càrrega glucèmica d'un carbohidrat aïllat, sinó que estàs consumint segurament un plat de menjar que conté carbohidrats, que conté proteïnes, que conté greixos, i un altre element molt imprescindible, molt important a la dieta, que és la fibra. D'acord? Per tant, tot això ja modula la resposta a aquesta glicèmica, aquesta pujada de sucre en sang.
0: Tanto a los cuñados, pues no, que no se preocupen, que hay otros muchos componentes.
1: Efectivament. Sí que hi ha una cosa que considero que és important.
0: Venga, pues me queda medio minutito.
1: Venga. Necessita menjar tothom els mateixos carbohidrats? Home, una persona activa i una persona sedentària?
0: No.
1: Efectivament, hi ha diferències, d'acord? Hem de tenir en compte, com dèiem, particularitats de cada individu i no ficant a sac tots els carbohidrats dins el mateix sac. Per què dic això? No és el mateix. Cereals blancs, per exemple, o spa, ultraprocessats, etc, que una fruita. No? Amb clar, tota la seva fibra, sí, que té tota la matriu alimentària intacta. Per tant, com sempre és el nostre missatge, és hora d'ingerir qualsevol grup d'aliments, mínim processament possible, el més natural possible, de temporada, importantíssim, per favor, aneu als mercats del vostre barri, que és on trobareu el producte local i de temporada, busqueu fins i tot segells i, sobretot, innovau, busqueu altres opcions. Els carbohidrats no només són els cereals. Tenim tubercles fantàstics com la patata, tenim el moniato, tenim xirivies, tenim naps, tenim tota mena de fruites. D'acord? Així que, per favor, toca innovar. Jo crec que hem d'aprofitar els tallers d'aquest cap de setmana.
0: Pues sí, ja que estem, vamos a aprovechar pues, con una fideuà, con patata ibicenca, bueno, excuses tenemos
1: variedet
0: para volver a introducir.
1: Exacte.
0: O mantener los carbohidratos en nuestra vida. Marina Rivas, la dietista antidietas, nos hinchamos a fideuà i a patata i t'esperamos el viernes que viene. Buena semanita.
1: Igualment.
2: Radio Ibiza, Cadena Ser. La radio.
0: ¿Buscas un plan diferente? Disfruta del Day Pass de Hotel Puchet Ibiza. Piscina, sol, buen ambiente y acceso a nuestro snack bar y restaurante para aprovechar al máximo tu día. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, importe canjeable íntegramente en consumiciones. Un día de verano diferente en Hotel Puchet Ibiza. Reserva ya en el 971-344222 o escríbenos a mail@hotelpuchet.com. Sujeto a disponibilidad.
3: A Eivissa el transport públic es modernitza. Oblida't de l'efectiu. Descarrega l'app Alça Movie for You, consulta els nous horaris i paga amb targeta per gaudir de tarifes bonificades. Tota la informació també a alçaeivissa.es. Eivissa en bus. Fàcil i segur.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: L'havia de dibuixar, eh? Com estaven les taules dels barracons, verticals o horitzontals? En fi, una infinitat de detalls que s'havien de... Jo havia de proporcionar en el dibuixant aquesta informació. I a la vegada ell ho dibuixava, m'ho tornava a enviar, dic que sí o no. Mirau si aquesta cosa... És que en Víctor es va fer una maqueta del penal per poder fer els fondos de les escenes que fa, que les perspectives i el que sortien fos creïble, fos de veritat.
1: Que yo imagino que un historiador, esto es lo último que se pregunta, ¿no? ¿En tu vida habías pensado en qué dirección iban los barrotes de algún lugar o este tipo de detalles que os importan normalmente a los historiadores?
0: Sí, porque yo tengo una cama d'arqueòleg y sí que me había fixat, pero generalmente no te fixarías, ¿no? Claro. Y cuando te demanen, digo, ostras, a buscar fotos, ampliarla y van así, van así. Sí, sí.
2: Y luego ver que algo que se está destruyendo, que está desapareciendo, y sobre todo encontrar testimonios de gente que estuvo en ese lugar.
0: Sí, sí, bueno, s'ha fet des dels anys 70 una enfeinada d'investigació, treballs de diferent gent, hi ha memòries de gent que va estar tancada allí, hi ha estudis històrics, hi ha entrevistes a gent que va estar tancada allí, hi ha entrevistes a gent de Formentera que veien que havia gent tancada allí o que tenien familiars allí. Aquest còmic s'aixeca damunt d'una enfeinada anterior molt grossa, no? I després a la feina de crear el còmic, no?
2: ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿y el trabajo en grupo qué tal? Porque a ocho manos hacer un libro, ¿cómo se...?
0: Tot va començar molt bé, perquè feien dinars amb els guionistes, allà jo explicava el que sabia històricament sobre el penal, quines històries dins la història general del penal hi havia, que és el que realment és el còmic, són històries dins emmarcades dins una història d'un penal, i és tot verídic. Després les conversacions i tot això són fictícies, no? Però les històries, fins i tot les més inversemblants, són reals. D'aquí ells, els guionistes, en Carles i en Vicent, varen fer una selecció, perquè històries, va haver-hi tancades allà prop de 3.000 persones que varen fer passar per Formentera, no al paradís, sinó allà a l'estany d'Espeix, amb sol i fred i vent i tot... Són 3.000 històries, no? Més les històries de les seves famílies, dones que varen quedar en els seus pobles, fills, pares, germans, en fi. És un drama de dimensions de milers de persones, que va afectar milers de persones.
1: Però tant, que hi ha una sèrie.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Per tant, hi ha moltíssimes històries. I en varen triar unes, clar, entre altres, es podria fer un altre còmic diferent, totalment, no?
2: El drama és atroz. Es más que necesario, no es destriparlo porque ya en cómic lleva tiempo y yo creo que merece la pena recalcar algunas. Hay imágenes potentísimas como la de las sombras, ese paralelismo entre un avión que fotografía la tierra inglés, que va como si no fuese con él haciendo fotos para, y lo que está ocurriendo en el suelo, en el penal. Esa imagen es, y que luego, una vez que llega a Inglaterra la foto, son allí unas mujeres las que descubren unas sombras, que son las sombras de las personas que están dentro del penal. Ese momento es alucinante. Y luego el de las habichuelas, en el que...
1: Bueno, que lo cuente Tony, venga, hasta otro podamos.
2: Cuente Tony, sí,
1: las habichuelas, venga, dejamos ahí una pindorita.
0: Bueno, això és història més coneguda, eh? Formentera, la història que tothom, que jo he sentit contar a tothom que no ha llegit sobre el penal, és aquella història que després hi ha un testimoni, vull dir que és cert. Hi ha un documental que fa entrevistes a testimonis, un documental que es diu Nosaltres els vençuts, que és de tot Balears, i a la darrera part té uns entrevistats que varen estar en el penal de Formentera. I parlen de que es passava tanta de fam que alguns presos anaven a la latrina, a una sanja que hi havia, on la gent anava a fer del cos, a defecar, a buscar restes de ciurons o habichuelas o el que fos, o mongetes, que no havien digerit bé, i les triaven, les posaven en un potet i les tornaven a bullir i se les menjaven.
1: Eso era el nivel de, sí, de precariedad que
2: y se está vivía. Dibujado con una potencia alucinante. Y bueno, ¿qué tienes pensado, qué tenéis pensado ahora para más adelante? Creo que vais a ir a la Feria del Libro.
1: A la, sí, de Madrid.
2: A la de Madrid.
1: A la de Madrid.
2: A la de Madrid.
0: Sí, sí.
2: Ah, bueno, y una